Yao, mira. Es gramòfono als cars, els teus auriculars. No estàs preparat per això. Em extraño, güey.